Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Paco de Móvil. Fala, fala, fala.
1: Ràdios Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Jo no sé vosaltres, però... per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escaufó que té el teu dit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Jo tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com passa.

esteuac sense l'alt. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

observant ses meravelles que tinc al meu voltant, el cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant, ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest. O bé la que sap.

en una orgia d'ecos. Mar i més mar, per esculpir a les roques rostres, senyals, enigmes i preguntes sempre distants i sempre comprensibles.

senza prova, lenta, brandada amb la mà estesa.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: Paco de Móvil.
1: Fala, fala, fala.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Hola, hola, hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell. Passa res, un minutet de les 10 des de matí. I aquí comencen les emissions locals d'aquesta emissora municipal que està ben esllamant de Menorca a la població d'Es Castell, emitint amb el 103.4 de freqüència modulada, també a través d'en Alexa, a través de l'aplicació Radio Garden, i si vas a la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, aj-escastell.org, trobaràs el logo de la ràdio, i allà estamos nosotros. Allà sortim totalment en directe. Les 24 hores del dia...

I l'ho dit, des d'ara fins a les dues, menys algo, al migdia, us acompanyaré un servidor, en Xavi Llopis, amb aquest diumenge d'estiu.

ja ho saps, a partir d'ara, bueno, i tota la setmana, tens a la teva disposició el 644-674-750, on, per una banda, pots enviar missatges i àudios a través del WhatsApp, i per l'altra, pues, també pots fer una telefonada on hi haurà un secretari que te contestarà molt amablement i podràs deixar el teu missatge en el contestador automàtic. I també, pues, més tard, d'aquí una estoneta, a través del telèfon de la ràdio, podràs fer les teves cridades, les teves aportacions, perquè ja saps, tot aquest estiu, pues, no sortiran amb antena.

0: diumenge, diumenge d'estiu.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Són 5 minutets de les 10 del matí. Avui és diumenge, dia 28 de juny de 2026. El sol ha sortit a les 6 i 16 minuts d'avui de matí i se posarà quan passin 15 minuts de les 9 del vespre. I ja li han restat un minutet a l'hora de la setmana passada. Sí, sí, va cursant a poc a poc. La lluna... sortirà per aproximadament a les 9 i quart des Busquet i se posarà a les 4 i 28 minuts de la matinada. I ha que dir que està en la fase gibosa creixent amb un 96% de la seva capacitat lumínica. Es ple el fa dia 30.

aquí a la població del Castell. En aquests moments tenim 30 graus, amb una sensació, això sí, d'un parell de graus més. La humitat és del 65%. I bufa fluixet de sud-est, de xaloc. I segons la predicció que ens fa l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, per el dia d'avui ens diu que hi haurà cels poc ennivolats o despejats, temperatures amb pocs canvis o amb ascens ses des més de matí, i vent en general fluix de llevant i de xaloc, com dèiem. Temperatures que esperen a Silla de Menorca, màximes de 37 graus i mínimes de 22. S'aigua, mos diuen, de la mà, s'aigua de la mà, està amb una mitja de 27 graus.

aquí sempre ens agrada pues, felicitar tothom que faci festa, que faci anys, que celebri qualsevol aniversari amb el dia que toca avui. I, per exemple, el Sant Oral mos diu que avui és Sant Irineo, també Sant Argimiro, Eimeraldo,

I també ens diuen que avui és Santa Marcela i Santa Potamiena. Des d'aquí, des de Ràdio Castell, des de diumenge, diumenge d'estiu, enviem una forta felicitació, una gran felicitació a tothom que en el dia d'avui faci anys, faci festa, celebri qualsevol aniversari. A nosaltres ens agrada fer amb una cançoneta. Avui li toca el torn a Mònica Naranjo amb aquest tema Sobreviviré.

continuem aquí en el 103.4 Ràdio Es Castell, diumenge d'estiu. Quan passen de 8 minuts de les 10 de matí. Avui hi ha un arranxo de, també de dies mundials internacionals. Començam amb el Dia Internacional de l'Orgull LGBT+, o el Dia de l'Orgull Gay. També avui és el Dia Mundial de l'Arbre, el Dia Internacional de la Detecció Neonatal. També aquest 28 de juny és el Dia Mundial de la Fenilcetonúria. I també es celebra el Dia Internacional del Piercing Corporal.

0: 20 minuts passen de les 10 des de matí i gràcies a qui ja s'ha posat en contacte a través del 644-674-750 i ha deixat el seu missatge de veu, en aquest cas a través del WhatsApp, i també missatge per escrit, eh? I també ja sabeu que ho podeu fer si telefonau en aquest nombre de telèfon 644-674-750, però després deixeu un missatge en el contestador automàtic.
1: El domingo de 2 a 4 con Cristobalino Obregón, el rato del buen gusto. Todos invitados.

Famosos en la emisora, programa cultural, d'informació, d'entreteniment i musical, tots els diumenges de 4 a 9 a 63.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell.

I també, bueno, com us deia, el telèfon de la ràdio és 973-68563. No és que quedi de banda, sinó que ara d'aquí uns minutets, a partir d'hi mitja aproximadament, com vam fer la setmana passada, posarem un bloc de música de 5 cançons, de, en aquest cas de l'any 2000, l'any passat, la setmana passada xerraven del 2001, i ara avui toca el 2000. Hi ha dos blocs, un que farem ara a les 10 i mitja, i mentre sonin aquests blocs, el telèfon de la ràdio estarà disponible, estarà despinxau, i un servidor mos atendrà molt amablement per escoltar pues, les vostres peticions. Bueno, i també fem una xerradeta, eh? Bueno, que no duia una hora, perquè si no després no hi haurà temps dels altres, eh? Però bueno, sí, sí que podem fer un comentari, com a mínim. I mentre arribem a les 10 i mitja, mos arriba una cançó que és recenta, podríem dir, d'un grup ancestral. No mil·lenari, perquè no han durat, no fa mil anys, però sí que per a seres mallorquins o sifar que properament vindran a Menorca i també tenen un concert pendent a Mallorca, a més que és dia 3 de juliol si no vaig errat, però bueno, por ahí. I a Menorca no me'n recordo el dia, però venen prest i sonaran amb el Vinigaus Band i també amb Pèl de Gall. Anem amb ells, o sifar. No m'agrada el reggaeton.

Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Passen 34 minuts de les 10 des de matí. Estàs en el diumenge d'estiu aquí a Ràdio Castell. I anem amb aquest repassó que fem ja, bueno, des de la setmana passada, amb cançons que van ser èxits. En aquest cas, l'any 2000, o sigui, fa 26 anys. Però bueno, n'hi ha qualcuna que ja veureu que encara sort. I mentre aquestes músiques sonen, pues serà el moment que podreu telefonar a les 972-368-563. Ja podeu tenir allà el dit a punt. Però bueno, sabeu, que no surten amb l'antena. Ho dit, començam amb Eminem. Un tema que sonava l'any 2000. Titulat Stan. Sona així.

La Britney Spears ha estat sec acompanyat. Eminem, cada vegada. I ara toca el torn de Linkin Park en In the End. It starts with I don't know why. Aquest és un altre dels temes que sonava el 2000, nombre rodó. I també saludam a Gertru, a Juana Plaza, també a Marga Lombarte, que entra, hi ha hagut telefonades, hi ha hagut missatges, i vaig apuntant aquí cançons per d'aquí una estoneta. Si tu també vols contactar, doncs ja ho saps, 644-674-750. Aquí pots tant telefonar i deixar un missatge en el contestador com deixar un missatge d'àudio o escrit en el WhatsApp. I si no, 973-685-63, que està a la teva disposició.

Mi sembla que no, eh? Alejandro Sanz, Cuando Nadie Me Ve, un dels altres temes que rodaven i sonaven el 2000. I aquest tema també va ser un dels mítics d'aquesta època. Sau, boig per tu.

Amb aquest boix per tu de Sau acabam el primer bloc d'aquestes cançons de l'any 2000 i més tard ja posarem el segon. Ara estan a punt de sonar a les 11 des de matí i com ja sabeu, amb aquest temps del bloc musical

spend an evening. Una Gertrude mos deia que li agrada molt en Frank Sinatra. Mira, avui te l'hem posat acompanyat de la seva filla, de Nancy Sinatra. Something stupid. D'ahir la vol saludar, Nani, ai, na, Gertrude, vol saludar a tota l'audiència de Ràdio Castell. I una salutació especial cap a en Jari Atri de Ferreries.

Sí, sí, també a través dels WhatsApp, 644-674-750. M'ha deixat un missatge de Juana Ponsmirna, Juana Plaza. Ens ha demanat aquest tema d'en Julio Iglesias, Río Rebelde, per tothom qui escolta.

falta gaire. Ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des d'estiu no hi falta gaire. Ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: s'ha explotat.
1: Bé, si estiu, mos diuen ses pístes de Montgofre. Ahir van sonar dia 27 a l'O Univers Jato, que també, bueno, evidentment van sonar cançons amb Kid Joanico i companyia, ja t'ho diré. Ara mos arriba en Joan Manuel Serrat,

En Jaume Serrat, com deien, sí, sí, però acompanyat d'en Joaquín Sabina, cantant aquests dos temes, Ocupen su localidad, acompanyada també de Hoy puede ser un gran día, un tema enregistrat en directe en el Luna Park, Argentina.

0: diumenge, diumenge d'estiu.
1: Que queda ja mig minutet per arribar a les 11:30, ens atenem al segon bloc d'aquestes cançons de fa uns quants anys que ens tenim recopilades en dos blocs. Aquest segon bloc, evidentment, també aquesta setmana tracta de l'any 2000. I, com sabem, amb els temps aquest que dura el bloc, és el moment que obrirem telèfon la línia de la ràdio, és 972-3685, que està pinxada mentre no hi ha aquest bloc. Ara, en res, en qüestió de segons, tornaré a obrir telèfon. Aquest segon bloc lançat a la reina del pop. Ella és Madonna, amb aquest tema titulat Music.

Oreja de Van Gogh. La playa. Des d'aquí enviem una salutació a tothom que se'n vagi cap a la platja, o que hi sigui, o que estigui a punt d'anar-hi.

i amb aquest llançat de l'Àngel Busto posant punt i final en aquests dos blocs de músiques i cançons del 2000. La setmana que ve restarem un any fins al 1999. Veurem com us deparar.

endavant amb aquest bloc. No hi ha competicions. Què farem? Ja ho sabeu, teniu totes les opcions a la vostra basta. A partir d'allà, pues, ho podeu fer enviant un missatge de WhatsApp a través de 644-674-750, ja sigui d'àudio o escrit, o també en aquest mateix nombre, una telefonada i te sortirà el secretari de torn, que t'agafarà la telefonada per mitjà del contestador automàtic. Podràs dir el que vulguis.

Aquesta setmana mos, per voltants de Sant Joan, mos aixecaven amb la trista notícia de que a Veneçuela hi havia hagut dos terratrèmols molt seguits i bastant forts. Que també han tingut uns centenars de rèpliques i que algun també ha estat un poc més gros, de 5 i pico. Ah, bueno, des d'aquí, des del diumenge d'estiu, des de Ràdios Castell, ens volem solidaritzar amb tota la societat de Veneçuela, tots els veneçolans i veneçolanes que també resideixen a la nostra illa. I ho fem amb aquest tema per donar ànims. Pedro Elías Gutiérrez, Alma Llanera.

I en aquest punt horari anem a veure, vam, quines coses ens deparen, quines activitats hi ha previstes a la població del castell aquests propers dies. Començam amb l'exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura del Castell, que sabeu que es va inaugurar la setmana passada i que està oberta fins demà dia 29. Podreu fer-ho des de les 11, des de matí fins a la 1 i des de les 5 de vespre fins a les 9 a la sala polivalenta Solellet del Castell. Exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura del Castell. I a partir de dia 3 de juliol i fins dia 12, exposició de pintura d'en Jordi Poquet. Una exposició titulada Menorca dins el meu cor. I serà també a la sala polivalent del Castell. S'inauguració dia 3 de juliol a les 8 del vespre. I l'horari, dissabtes i diumenges inclosos, de les 11 a la 1 i de les 7 a les 10 del vespre. Sala polivalenta Solellet, que està situada aquí a la plaça Esplanada del Castell. Hi haurà aquesta exposició de pintura d'en Jordi Poquet, titulada Menorca dins el meu cor. I divendres que ve, en el pàrquing de Cales Fonts, la festa Hall Infantil del Castell 2026. Amb xala, disco, animació infantil. Ja ho saps, eh? Això serà en el pàrquing de Cales Fonts divendres que ve a les 7 de vespre, festa Holi infantil. I dissabte, dia 4 de juliol, a les 9 de vespre, també en el pàrquing de Cales Fonts aquí del Castell. Bueno, una nit ochentera, podríem dir. Amb Los Inhumanos, La Movida Band i Chema Sánchez DJ. I encara més, dia 5. Diumenge, dia 5. Menorca Summer Festival aquí a Castell en el pàrquing de Cales Fonts a partir de les 7 de vespre. José de las Heras, Sílvia G i Òscar Romero. Menorca Summer Festival aquí a Castell en el pàrquing de Cales Fonts a partir de les 7 de vespre diumenge que ve dia 5. Servei de bar, food trucks i evidentment pàrquing.

I avui de matí és el diari, jo ho sabia perquè m'ho havien enviat, però el diari se n'ha fet ressò. Proposen en Pepe Tadeo, en José Tadeo, com a fill il·lustre del

Sergio, ahir bueno, no hi vaig xerrar amb ell perquè anava molt fixat amb el seu carretó per ser vingut de Vives Lluïda Mó i és un crac, Pepe Tadeo.

0: Passen 7 minuts de les 12 del migdia. Ràdio Castell, diumenge, diumenge, estiu. Estem amb un parell de promos dels programes d'aquí.
1: El domingo de 2 a 4 con Cristobalino Obregón, el rato del buen gusto. Todos invitados.

Talk Chiringuito, d'en Jordi Dan. Abans hem pogut escoltar pues, en Rosalén en Inevitable i en Juan Gabriel mos ha interpretat el Noa Noa. Ara, qui mos arriba és na Shakira, aquest tema titulat Las de la Intuición.

a punt de tocar les 12 i mitja d'aquest diumenge 28 de juny 2026 aquí en la sintonia de Ràdio Castell 103.4 freqüència modulada. Es diumenge d'estiu.

0: Després de la ronda de xistes ha vingut en Lluís Cintes per cantar Cançó de la Mà. I ara és qui ho fa, és Andrés Calamaro.
1: Tanto tiempo en encontrarte.
0: De Orgullo y de

Mos han acompanyat aquí aquests darrers minuts en un tresor dels anys 60, Harry Nilsson amb Everybody's Talking, amb Pedro Capó amb La Fiesta, i ara poques gràcies.

Castells, es diu Menja Diumenge d'Estiu. Fins a les dues menys cosa serem per aquí. Després arriba en Cristóbal Obregón i si no hi ha novetat arriba també en Santi a partir de les 4 i en Cristóbal a partir de les 2.

Aquest dia 28 de juny es celebra el Dia Internacional de l'Orgull Gay o LGTB. I consisteix en una sèrie d'events de distints col·lectius que es realitzen públicament per lluitar per la igualtat i la dignitat de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. A l'actualitat, encara a molts països del món, la diversitat sexual està perseguida i criminalitzada per part de les lleis i les autoritats. Així mateix, a diversos països ja ha sigut acceptat a nivell estatal. La societat segueix estant molt en fora d'acceptar una realitat que ja hauria de ser pues, normalitzada des de fa molta estona. Per promoure la tolerància, la igualtat de drets davant la llei, la no discriminació i la dignitat de les persones LGTB, es celebra a tot el món aquest Dia de l'Orgull Gay. I per què es celebra el dia 28 de juny? Pues es va constituir, diguéssim, aquest dia degut a la commemoració de diferents disturbis a Stonewall, a Nova York, Estats Units, succeïts l'any 1969, que van marcar pues, l'inici d'aquest moviment de lliberació homosexual. Aquest dia hi va haver una redada policial a un pub anomenat Stonewall Inn, situat a un barri de Nova York. I com a resposta pues, van sorgir de forma espontània diverses revoltes i manifestacions violentes que pretenien protestar contra un sistema que perseguia a les persones homosexuals. Aquests disturbis, junt a altres fets que van ocorrir posteriorment, són considerats com les primeres mostres de lluita del col·lectiu homosexual a Estats Units i a tot el món en general. Les celebracions de l'orgull gay tenen un trasfons reivindicatiu, ja que a molts països del món, com dèiem, la homosexualitat i la condició sexual no tradicional segueix estant criminalitzada i en molts altres, tot i que les lleis els emparen, no estan acceptades socialment.

Y es Natalia que versiona aquest A quién le importa, que van, bueno, reivindicar Alaska i Dinarama. La cosa no és res més que sabretxar respectar els uns amb els altres, respectar les diversitats.

aquesta data 28 de juny, o almenys aquesta reivindicació és d'aquelles que haurien de desaparèixer del calendari o canviar-li el format, ja? El 28 sigui allò de dir, ja ho hem aconseguit, hem arribat a acceptar a tothom tal com és.

I aquest 28 de juny també està considerat, bueno, és el Dia Mundial de Sabre. Com dèiem així, estan considerats els arbres els pulmons del planeta. Els arbres i els boscos purifiquen aire, contribueixen a regular el clima. La seva importància i impacte sobre el medi ambient són d'un valor incalculable. És per això que a molts països es celebra el Dia Mundial de Sabre el 28 de juny. De totes maneres, hi ha que diferenciar aquesta data en la celebració del Dia Internacional dels Boscos, avalat per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i Alimentació, la FAO, que té lloc el 21 de març de cada any. Per què se celebra el Dia de Sabre? Pues, en quant a aquest Dia Mundial de Sabre, el seu origen no està molt clar. I no s'han trobat fonts que indiquin el seu origen, però és possible observar activitats commemoratives cada 28 de juny amb l'objectiu d'informar sobre la importància que els arbres són importants en la vida del planeta i també per sensibilitzar la població sobre aquesta necessitat de conservar el medi ambient. Més enllà de les dubtes que sorgeixen, ens diuen que es pareix pertinent que se dediquin dos o més dies en els arbres, ja que s'ho mereixen i ho necessiten. L'any 1840, Suècia va ser el primer país que va celebrar el Dia de Sabre per generar consciència sobre la importància dels recursos forestals i dels arbres. Aquests herois verds contribueixen a disminuir la contaminació ambiental i també la climàtica generada per SOMO. També protegeixen la terra i són essencials per arribar a un desenvolupament sostenible i són imprescindibles per la vida. Com dèiem, els arbres juguen un paper fonamental en la conservació del medi ambient. Alliberen oxigen i transformen el diòxid de carboni i el CO2 en biomassa, reduint l'efecte invernadero. També són reguladors dels cicles hídrics, contribuint a evitar inundacions. Els arbres també preveuen l'erosió del sòl, de la terra, favorint el desenvolupament de l'agricultura. Constitueixen l'hàbitat d'espècies de plantes, aus, mamífers, reptils i amfibis. A les zones selvàtiques, per exemple, contribueixen a formar un ambient humit. Contribueixen a regular el clima, reduint els efectes del canvi climàtic generat principalment per els éssers humans. Són una font de matèria prima per a l'elaboració de medicines, aliments, paper, combustible, a partir de la llenya i escarabó, fibres i altres materials naturals com les resines, el cautxo, etc, etc. Voleu alguna curiositat relacionada amb els arbres? D'acord a un estudi recent publicat per el Journal of Sustainable Forestry, existeixen en el nostre planeta 60.065 espècies d'arbres. Depenent de l'espècie d'arbre, es desenvolupen plenament quan arriben en els 40 o 50 anys. Per exemple, a les zones o regions fredes, els arbres són els responsables de mantenir arruadors i aus. A nivell mundial, a prop del 78% dels boscos primaris han estat destruïts per la mà dels humans, per sumar. I el 22% restant s'ha vist afectat per l'extracció de llenya.
El 12% dels boscos del món estan designats per la conservació de la diversitat biològica. Es troba que els arbres constitueixen un reservori vital de carboni, acumulant unes 289 gigatonelades d'aquest element. Els arbres també ocupen grans extensions que arriben en el 28,5% de les terres, a excepció de l'Antàrtida i Groenlàndia. La meitat dels arbres o dels boscos en el món estan ubicats en els tròpics i en el resto de les zones templades i boreals. A Europa i Amèrica del Sud tenen la major superfície forestal, seguits d'Amèrica del Nord i d'Àfrica. La deforestació d'arbres, o de boscos en aquest cas, produeixen un 15% d'emissió de CO2 anual a tot el món, superant això generada per vehicles, barcos i altres medis de transport. Sabeu també que hi ha arbres sagrats. En moltes cultures, alguns arbres representen històries o tenen un significat religiós que els fan especials. Un exemple, per exemple, és el baobab. Els habitants de Madagascar els consideren sagrats, ja que aquests arbres, segons ells, diu que hi viuen els esperits ancestrals. El Bodhi, per la cultura budista, va ser un d'aquests arbres on Siddhartha es va asseure i es va transformar en Buda. Les seves branques van al cel i el tronc es queda a terra. Les rels baixen cap a l'inframón. I també hi ha un altre arbre que està ubicat a l'Estorbury, Anglaterra, anomenat Espino Sagrado. Es conta que José de Arimatea va viatjar amb el Sant Grial després de ser crucificat Jesús. Quan va passar per aquest lloc, va clavar un garrot de llenya com a símbol de Jesús a la terra. I en sol de mà havia crescut un arbre. Això fa referència als arbres sagrats. I xerrant del Dia Mundial de l'Arbre, com ho podem commemorar anualment? Cada país celebra el Dia de l'Arbre realitzant activitats per promoure la importància de conservar i regenerar els boscos i arbres. Un exemple pot ser, per exemple, sembrar arbres nous, fer net boscos, activitats d'esparciment i de contacte amb la naturalesa, o jornades educatives sobre la prevenció, protecció i cuidado dels arbres.

de la una del migdia, bon 28 ja. I vos, que aquí a Castella en aquest moment tenim 32 graus, amb una sensació tèrmica de 34 graus. L'humitat està amb 50% i el vent bufa fluixet fins a un màxim de 15 km hora amb qualque ratxa de 30 del sud-est de Xaloc. Ara mos deixarem una cançoneta que es titula Dos arbolitos.

0: clar.
1: Aquí està sonant fort i clar. Vos ha telefonat Antonio Pons, el nostre company de ràdio. I em diu, Xavi, que vols posar la cançó de la ràdio? I dic, i tant, que vale, sonando aquí. Això és l'Ajuntament. Que no te caiga. Ai, m'ho he dit que era pas mortal. No sé si ho podien dir o no, però molt bé.

Juan Juanin Jr. cantant aquest tema Andorinya. A punt ja de replegar. El bus no espera, Sí, sí que aprofito per recordar-vos que teniu tota la setmana, si voleu, per si se mos acudeix qualque cançó, qualque missatge o qualque anècdota, qualque xiste, 644-674-750. Podeu deixar en el contestador automàtic o, si no, a través del WhatsApp un missatge o un àudio i ja està. Continuem en Biguana Tango. Vivimos siempre juntos.

Luz de Luna, mos han cantat a puro relajo. De 3 minuts passen ja de la una del migdia. Ara sí que sí, moment per despedir-se. Esperem que, bueno, espero que tingueu molt bona setmana. Diumenge aquí ve, a partir de les 10 del matí tornarem a ser aquí, puntuals en el diumenge d'estiu. Rebeu una forta abraçada de part d'un servidor, en Xavi Llopis. I ara ja us deixaré pues, amb en Cristóbal Obregón, amb el Rato del Buen Gusto, a partir de les 2, un poquet antes, quan hi arribi. I a partir de les 4, si no hi ha novetat, perquè la setmana passada vaig dir que seria, però no hi va ser, en Santi seguia amb Famoses en la emissora. Demà de matí, a partir de les 9 de matí, en Toni Pons, amb Misterània Matinal. Estau a Redossa, que fa molta calor, i si és ventilador ajuda millor. A beure aigua, si no teniu set, en que no tingueu set, això és així, per estar ben hidratats. I això, moltes, però que moltes gràcies. Adeu.

0: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: dolor apiada.
1: Radio Esquestell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
2: Perdent la por, assalta el buit.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Rádiós Castelo. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Salt peanuts.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.